0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimecres 26 d'agost, són 7:45 del matí. L'atenció està posada a l'incendi que crema des d'ahir al Parc Natural de Collserola. Els bombers de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi han treballat durant tota la nit. Segons les últimes informacions, hi ha 35 hectàrees cremades, amb els barris més propers a la zona de Torre Baró i Ciutat Meridiana confinats i 35 veïns desallotjats preventivament.
2: Bueno, al principi sí que n'hi havia una miqueta de por perquè no hi havia encara ningú aquí, però ara pues, bueno, està tot això molt controlat i en teoria no tenim por.
3: I ens ha arribat dues vegades l'alarma al mòbil de quedar-nos a casa i sobretot si som de Meridiana o de Torre Baró.
1: A partir d'aquest matí, els mitjans aeris tornen a incorporar-se a les tasques d'extinció per controlar la zona més activa i els efectius terrestres tornaran a endinsar-s'hi amb l'objectiu que el foc quedi estabilitzat i controlat. El foc provoca diferents afectacions a la mobilitat. S'ha tallat la circulació en els dos sentits a l'encreuament entre la carretera de Roquetes i la Ronda Alta de la Guineueta. També estan tallades les carreteres d'Horta a Cerdanyola i la del cementiri de Collserola. A banda, les estacions de Torre Baró i Ciutat Meridiana de l'L11 del metro s'han hagut de tancar per presència de fum. De seguida ampliem aquestes i altres informacions. Abans, la informació de serveis. Previsió meteorològica des de l'EMET. Jordi Urias, bon dia.
4: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Catalunya i no es descarten pel matí precipitacions febles i disperses al Pirineu i al Ter Sud. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens a Barcelona, Tarragona i Girona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Demà s'espera que baixin les temperatures fruit de l'arribada d'inestabilitat al territori. Avui, pel que fa al vent, fluix variable tendint a sud i sud-est, fluix a la tarda amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa al trànsit, a primera hora del matí hi ha retencions a l'AP7 en sentit Girona, a Barberà del Vallès. Un accident obliga a tallar un carril i provoca circulació amb retencions. També a la C58, entre Badia del Vallès i Barberà, en sentit Sabadell, un altre accident talla un carril i complica la circulació. A Tarragona, a l'AP7, al Mont-roig del Camp, continua tallada la calçada en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, i a Vilaseca, l'accés de sortida cap a PortAventura continua tallat per les inundacions d'aquest dilluns a la tarda. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so, i de qui us parla, Clara Ontanyón. Durant tota la nit han estat treballant unes 60 dotacions terrestres dels bombers de Barcelona i de la Generalitat en l'incendi que des d'ahir crema el Parc Natural de la Serra de Collserola i que ara es troba en fase d'estabilització. El foc ha cremat unes 35 hectàrees, principalment d'arbrat i matolls. Marga Esparza.
5: Els equips d'emergència han desallotjat de forma preventiva 35 veïns del barri de Torre Baró, els que viuen a la zona més propera a l'incendi. També han confinat aquest barri i el de Ciutat Meridiana, com explica un veí.
6: Y ahora estamos aquí porque, claro, tenemos la casa al lado y estamos un poco preocupados, pero vemos que se ha desplazado mucho servicio aquí de bomberos, de ambulancias, de todo, que está muy preparado todo esto para afrontar si hay cualquier cosa esta noche, que ahora ya se ve todo bastante calmado.
5: L'incendi va començar ahir a 3:45 de la tarda en una zona de matolls al costat de la carretera alta de les Roquetes del districte de Nou Barris.

0: reunió del govern de Salvador Illa després de les vacances d'estiu. Toni Conde.
1: Bon dia. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que l'enviament d'un missatge és alert depèn de criteris estrictament tècnics i només es preveuen els nivells 5 i 6 d'emergència, mentre que l'episodi d'aiguats d'aquest cap de setmana al Camp de Tarragona era de nivell 4. Ha insistit que Protecció Civil és qui ha de fer anàlisis tècniques sobre els aspectes que afecten la situació d'alerta i que el missatge és alert és una eina més dins del ventall d'opcions de prevenció. Paneque ha afirmat que, tot i això, es revisarà si es pot millorar algun aspecte, com es fa habitualment.
2: Es farà una revisió dels dos episodis, específicament els que s'han viscut al Camp de Tarragona, i si hi ha algun mecanisme de millora l'incorporarem i el traslladarem. Però insisteixo que totes les decisions s'han pres i es continuaran prenent, d'acord a criteris tècnics.
1: La portaveu del govern ha destacat que durant els episodis de pluges torrencials les mesures preses han complit l'objectiu de protegir la població.
0: I seguim atents a l'evolució de l'estat de salut d'una mare i la seva filla, que continuen en estat crític pels aiguats de dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port del municipi per la intensa tempesta. L'Ajuntament havia indicat inicialment que se'ls havia retirat el suport vital a les dues i fins i tot havia decretat dos dies de dol, però el Departament de Salut ha precisat després que continuaven estant en estat crític. El consistori ha rectificat i ha indicat que totes dues continuen en vida. El govern espanyol ha confirmat l'obertura d'una investigació interna sobre l'actuació policial contra aficionats del Barça en el marc del partit de Lliga contra l'Elx aquest diumenge, on un assistent menor d'edat va acabar colpejat per un agent en retirar-li una estelada a Núria Alcalá.
3: Sí, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha detallat que les diligències obertes intentaran determinar un possible ús desproporcionat de la força.
4: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud.
3: I remarca que acudirà a les Corts les vegades que li requereixin després que Esquerra hagi registrat una petició de compareixença al Congrés per donar explicacions sobre l'operatiu policial. Uns fets que la Generalitat ha condemnat públicament. Sílvia Paneque, portaveu.
2: Condemnem l'ús d'aquesta violència a la llum de les imatges que tots hem vist en aquesta agressió d'aquest jove.
3: I ha assegurat que la delegació del govern espanyol a València li va traslladar que no va donar cap ordre específica de requisar banderes. Paneque subratlla que no es poden prohibir estelades a esdeveniments esportius, només símbols que incitin directament a la violència o a l'odi.
0: I a dues setmanes de l'inici del curs escolar, el govern de la Generalitat ha defensat que treballa intensament perquè hi hagi un inici de curs escolar amb la màxima normalitat possible davant la convocatòria d'una nova jornada de vaga de mestres. A la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu ha dit que serà la consellera d'Educació, Esther Niubó, qui doni detalls pròximament sobre novetats i nous recursos que s'incorporaran a aquest curs. L'Hospital del Mar ha impulsat Mentina, una aplicació mòbil de salut mental que ofereix informació i respostes científiques en casos de depressió per evitar les consultes a la intel·ligència artificial. Anna Banyeres.
5: L'aplicació mòbil s'ha dissenyat perquè en persones amb depressió tinguin un seguiment de l'activitat diària, preguntes d'autoavaluació i recomanacions personalitzades, però sota la base científica, a partir del coneixement de psicòlegs i psiquiatres, i tot perquè s'ha vist que cada vegada més es consulta la salut mental a la intel·ligència artificial, on per la imprecisió de les informacions està derivant en més conductes de risc amb depressió i suïcidi. Cristina de Córdoba, un dels membres del projecte.
6: No és un substitut d'un procés terapèutic, però sí que busca ajudar els pacients a gestionar els seus símptomes, a prevenir recaigudes i, en general, a millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional. Volem veure si això funciona i si això, com deia, ajuda a prevenir recaigudes i a millorar la simptomatologia en persones amb depressió.
5: Ara Mentina s'està avaluant dins un assaig clínic, tot per aconseguir que l'aplicació sigui certificada com a producte sanitari.
0: I a la crònica esportiva queda menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges i continua havent moviment a Can Barça. Aquest dimarts ha arribat a Barcelona el porter Dominic Livakovic per oficialitzar el seu fitxatge pel club blaugrana. Més detalls, Germà García, bon dia.
7: Bon dia. El Barça podria fer oficial avui el fitxatge de l'exporter del Girona, Dominic Livakovic. El croat té 31 anys, arriba procedent del Dinamo de Zagreb, per bé que va jugar la passada temporada cedit al Fenerbahçe, i aquest matí passarà la corresponent revisió mèdica. L'operació es tanca en uns 2 milions d'euros més altres dos en variables i signarà per les properes 4 temporades. En principi arriba per ser el suplent de Joan García i que Chesney passi a ser el tercer porter. D'altra banda, ahir Laporta es va reunir a la ciutat

0: esportiva amb Deco i Hansi Flick per tal de parlar de la situació de l'última setmana de mercat d'estiu. El Barça no renuncia a fer-se encara amb els serveis de Julián Álvarez i esperarà fins a l'últim moment per veure com evoluciona el culebrot. En el capítol de sortides hi ha tres noms al cim de la taula. D'una banda, Balde hauria demanat al seu representant Jorge Méndez la seva sortida del Barça. El Manchester United està interessat però vol una cessió, mentre que el club demana un traspàs per una xifra d'uns 40 milions d'euros. Marc Casador entrena al marge del grup i Flick no compta amb ell. Té ofertes del futbol àrab i també de la Premier, del Sunderland i del Nottingham Forest. I per últim, Héctor Ford també té peu i mig fora i està atemptat pel Borussia Dortmund. Avui el Barça farà una última sessió preparatòria abans de rebre demà l'Atlètic Club i escoltarem el tècnic Hansi Flick.
1: De la Lliga F, el Barça-Real Madrid, corresponent a la jornada 6 del campionat, es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La cita serà el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre, amb l'horari encara per confirmar. I recordem que avui és ja la cinquena etapa de la Vuelta en terres catalanes. Els ciclistes comptaran amb un recorregut de més de 170 quilòmetres dins la província de Tarragona. El tret de sortida es donarà passat 2:15 a Falset, a la Costa Daurada, per finalitzar el recorregut a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Parlem ara de cultura, perquè el director nord-americà Robert Eggers serà homenatjat a la 59a edició del Festival de Cinema de Sitges amb el Premi Màquina del Temps, en reconeixement a la seva trajectòria. El certamen destaca així la contribució decisiva d'Eggers al cinema fantàstic i al terror contemporani. Durant la seva visita a Sitges, el director de pel·lícules com La Bruja, El Faro o la nova versió de Nosferatu presentarà un clip del seu nou llargmetratge, Werewolf, que arribarà als cinemes el 8 de gener del 2027. El cineasta ha visitat en dues ocasions el Festival Cinematogràfic. La primera va ser el 2015 per inaugurar-lo amb la seva òpera prima, La Bruja, que va rebre una gran acollida per part de la crítica. I el municipi de Cubelles es prepara per la seva gran cita cultural de l'estiu, el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que a partir de demà reunirà autors i autores, taules rodones, projeccions i diverses activitats. 4 dies dedicats al crim i la narrativa negra que aquest any té com a protagonista el cinema negre clàssic. Marta Orquín.
2: Els vincles entre la literatura criminal i el cinema ens ha deixat grans clàssics com Retorno al Passado, Perversidad, La Jungla de Asfalto o El Tercer Hombre. Taules rodones titulades com aquestes pel·lícules mítiques analitzaran el diàleg entre la novel·la negra i l'audiovisual, molt prolífic durant l'època en què grans escriptors del gènere van treballar com a guionistes de Hollywood. I és que el cinema clàssic impregna tota la programació del Cubelles Noir, del que Xavier Borrell n'és el comissari.
3: Estem parlant de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, dels guions que feien ells quan no existia la intel·ligència artificial, les meravelles que feien aquesta gent per fer les pel·lícules que feien.
2: El Cubelles Noir arrencarà demà la seva 11a edició amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de l'escriptora i directora Rocío Juárez. També es farà un passi d'un capítol de la sèrie Los Intocables i del primer episodi de Ciudad de Sombras, sèrie inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza, a més d'una representació teatral de Casablanca. La llista de convidats també inclou Rafa Melero, Luis García Jambrina, Marta Martín Girón, Paco Gómez Escribano, Arantxa Tuixell o Eugenio Fuentes, pare del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre.
3: Una trajectòria una mica en paral·lel a lo que ves en la novel·la negra espanyola. Ell no escriu thrillers, escriu novel·la negra encara.
2: El festival premiarà també les millors novel·les negres de l'any escrites per dones en català i en castellà.
1: I avui marxem al ritme de Gossa Sorda.
4: I ara que estàs ací, fill meu, no sabria bé com dir-te que no queda més res.
1: I actuarà al Passeig Lluís Companys de Barcelona l'11 de setembre en el marc dels actes de la Diada de Catalunya.
4: I vas cantant-te cançonetes, te dormiràs contra la nit d'un temps.
1: Serà el penúltim concert de la banda, que l'11 d'octubre farà un concert a Pego, que suposarà el punt i final d'aquesta gira i de la Gossa Sorda als escenaris de forma indefinida.
4: Cau la mare.

0: i en altres d'un 20. Les varietats més afectades són la pera, el préssec tardà i la poma. Lleida, Pepa Sant Genís.
1: El Departament d'Agricultura xifra en 341 les hectàrees afectades per la pedregada de dilluns al Segrià i la Noguera, amb pèrdues de producció del 10 al 70% de diferents varietats de fruita. Per la seva banda, les organitzacions agràries, que diuen que l'afectació és molt desigual, asseguren que hi ha finques que tenen pèrdues de fins a un 80%. Les varietats més afectades són la poma, la pera i el préssec tardà. Sigui quina sigui l'afectació, els pagesos diuen que serà molt complicada la seva comercialització. Sergi Balué, del sector de la fruita dolça de Jarc.
2: A l'hora de comercialitzar i a l'hora de la recol·lecció sigui un greu problema. I el tant per cent d'afectació potser no serà molt important, però a l'hora de la venda i a l'hora de la recol·lecció serà molt complicat.
1: Ara han de començar els peritatges d'Agroseguro i els pagesos demanen, com sempre, celeritat.
0: Més de 200 alumnes han hagut de ser reubicats a Girona després que dos centres que separaven els estudiants per sexe hagin passat a ser privats. L'alcalde reclama a la Generalitat que els recursos als antics concerts es destinin a reforçar els centres públics amb més professorat i més especialistes. Gemma Esteve.
3: Els dos centres que separen els alumnes per sexe s'han convertit en escoles privades, una situació que ha obligat els centres de la xarxa pública a reabsorbir més de 200 estudiants. De cara al nou curs s'han hagut de crear 10 grups nous als instituts i 4 més a les escoles. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa que els centres que segreguen per sexe no rebin finançament públic, però reclama que els diners que fins ara es destinaven als concerts es reinverteixin en els centres públics que han d'assumir aquests alumnes.
4: Però el que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat. Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia.
3: Considera que ampliar places sense reforçar recursos posa més pressió sobre els centres públics i per això reclama a la Generalitat que ho tingui en compte. L'alcalde també demana més professorat especialitzat perquè entre els alumnes reubicats hi ha estudiants amb necessitats educatives especials o socials.
0: Més qüestions. Mig centenar de kelis s'han manifestat aquest dimarts a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar per les seves condicions laborals. Explica'ns Cristina Martín.
5: Fa més de 10 anys que es concentren al final de cada temporada turística i res canvia. Continuen venint cada cop més turistes i les cambreres de pis que netegen les seves habitacions segueixen igual. Eulalia Corralero és una de les organitzadores.
6: No se puede externalizar la base principal de una empresa. Somos las camareras de piso. Un hotel sin habitaciones no es un hotel. Ningún hotel vende habitaciones sucias. Ya está bien con tomarnos el pelo. Somos mujeres, pero no somos tontas.
5: Unes condicions que empitjoren encara més a l'estiu, tal com explica Juan y Pérez.
7: Si ya el ratio que llevan durante el año es mucho, en verano con sofás abiertos, con camas extra, con familias en las habitaciones, con más gente en las habitaciones, más maleta, más demanda, más toalla, es claro que esto también es otra de las reivindicaciones que hacemos. ¿Por qué los ratios no disminuyen? ¿Por qué el número de habitaciones no disminuye en verano?
5: Per millorar el seu dia a dia, les kelis també demanen reconèixer les malalties que pateixen per treballar i poder accedir a la jubilació anticipada.
0: Canviem d'assumpte. La residència de Gent Gran Gràcia de Barcelona ha rebut el distintiu de la Generalitat com a residència compromesa amb la diversitat LGTBI+. Aquest distintiu comporta el reconeixement del compromís per assegurar que les persones grans al col·lectiu tenen els seus drets garantits quan han de viure en una residència, ser tractats amb igualtat, respecte i sense discriminació. La Carme Coromines té 89 anys, és membre del col·lectiu i viu en aquesta residència de Gràcia des de fa 3 anys.
8: Em sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte. Jo crec que tots són persones igual.
0: Més de 2.500 treballadors d'aquests centres ja han rebut formació en matèria de drets LGTBI+. I, per cert, que el govern espanyol ha confirmat l'obertura d'una investigació interna sobre l'actuació policial contra aficionats al Barça en el marc del partit de Lliga contra l'Elx d'aquest diumenge, on un assistent menor d'edat va acabar colpejat per un agent per retirar-li una estelada. I en plana purament esportiva, queda menys d'una setmana perquè es tanqui el mercat de fitxatges i continua havent moviment a Can Barça. Aquest dimarts ha arribat a Barcelona el porter Dominic Livakovic per oficialitzar el seu fitxatge pel club blaugrana. Més detalls, Germà García, bon dia.
9: Bon dia. El Barça podria fer oficial avui el fitxatge de l'exporter del Girona, Dominic Livakovic. El croat té 31 anys.

0: S'arriba procedent del Dinamo de Zagreb, per bé que va jugar la passada temporada cedit al Fenerbahçe, i aquest matí passarà la corresponent revisió mèdica. L'operació es tanca en uns 2 milions d'euros, més altres 2 en variables, i signarà per les properes 4 temporades. En principi, arriba per ser el suplent de Joan Garcia i que Chesney passi a ser el tercer porter. D'altra banda, ahir Laporta es va reunir a la ciutat esportiva amb Deco i Hansi Flick per tal de parlar de la situació de l'última setmana de mercat d'estiu. El Barça no renuncia a fer-se encara amb els serveis de Julián Álvarez i esperarà fins a l'últim moment per veure com evoluciona el culebrot. En el capítol de sortides hi ha tres noms al cim de la taula. D'una banda, Balde hauria demanat al seu representant Jorge Mendes la seva sortida del Barça. El Manchester United està interessat però vol una cessió, mentre que el club demana un traspàs per una xifra d'uns 40 milions d'euros. Marc Casador entrena al marge del grup i Flick no compta amb ell. Té ofertes del futbol àrab i també de la Premier, del Sunderland i del Nottingham Forest. I per últim, Héctor Ford també té peu i mig fora i està temptat pel Borussia Dortmund. Avui el Barça farà una última sessió preparatòria abans de rebre demà l'Atlètic Club i escoltarem el tècnic Hansi Flick.
1: I de la Lliga F, el clàssic Barça-Real Madrid es jugarà a l'Spotify Camp Nou. La cita serà el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre amb l'horari encara per confirmar. I recordem que avui és la cinquena etapa de la Vuelta en terres catalanes. Els ciclistes comptaran amb un recorregut de més de 170 quilòmetres dins de la província de Tarragona. El tret de sortida es donarà passats 2:15 a Falset, a la Costa Daurada, per finalitzar el recorregut de Roquetes a les Terres de l'Ebre. De la cultura, el municipi de Cubelles es prepara per a la seva gran cita cultural de l'estiu, el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que a partir de demà reunirà autors i autores, taules rodones, projeccions i diverses activitats. 4 dies dedicats al crim i a la narrativa negra, que aquest any té com a protagonista el cinema negre clàssic. Ens ho explica la Marta Orquín.
2: Els vincles entre la literatura criminal i el cinema ens ha deixat grans clàssics com Retorno al Passado, Perversidad, La Jungla de Asfalto o El Tercer Hombre. Taules rodones titulades com aquestes pel·lícules mítiques analitzaran el diàleg entre la novel·la negra i l'audiovisual, molt prolífic durant l'època en què grans escriptors del gènere van treballar com a guionistes de Hollywood. I és que el cinema clàssic impregna tota la programació del Cubelles Noir, del que Xavier Borrell n'és el comissari.
3: Estem parlant de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, dels guions que feien ells quan no existia la intel·ligència artificial, les meravelles que feien aquesta gent per fer les pel·lícules que feien.
2: El Cubelles Noir arrencarà demà la seva 11a edició amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de l'escriptora i directora Rocío Juárez. També es farà un passi d'un capítol de la sèrie Los Intocables i del primer episodi de Ciudad de Sombras, sèrie inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza, a més d'una representació teatral de Casablanca. La llista de convidats també inclou Rafa Melero, Luis García Jambrina, Marta Martín Girón, Paco Gómez Escribano, Arantxa Tuixell o Eugenio Fuentes, pare del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria per la seva contribució al gènere negre.
3: Una trajectòria una mica en paral·lel a lo que ve sent la novel·la negra espanyola. Ell no escriu thrillers, escriu novel·la negra encara.
2: El festival premiarà també les millors novel·les negres de l'any escrites per dones en català i en castellà.
1: I avui acabem amb la música de Buhos.
4: Ja tornem a estar molt dins, ja bateguen els camins, de cop ens en sortim.
1: El grup actuarà aquesta nit a Vilassar de Dalt. Buhos celebra 20 anys sobre els escenaris amb una gira especial de només 20 concerts en 20 municipis catalans i avui farà parada a la Festa Major del Sant Genís. L'actuació començarà a les 11 de la nit al Parc de Can Rafart i serà gratuïta. Doncs així arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Que passin un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Roda de Barà, al Tarragonès, ha decretat 2 dies de dol oficial i un minut de silenci aquesta tarda en record de la mare i la filla que han mort per la caiguda d'un mur durant l'episodi dels aiguats del passat cap de setmana. Les dues dones es trobaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després que el mur els caigués a sobre per la força de l'aigua. Pere Virgilis, l'alcalde del municipi, en declaracions a aquesta emissora.
2: Mostrar el condol a la família. Tot el nostre suport, també li vaig dir a l'avi, tot el que necessités estigués a les nostres mans, doncs li oferiríem.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de les dues dones. En un missatge a les xarxes socials ha traslladat el seu condol a familiars i amics de les víctimes. En la mateixa línia s'ha expressat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: El condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà. Doncs per aquestes dues morts tràgiques.
1: Avui també continuem pendents de l'evolució de l'incendi declarat a Collserola, que ja està estabilitzat després de cremar prop de 45 hectàrees de terreny forestal. Aquest matí s'ha enviat un missatge mòbil, és alert, per desconfinar la població dels nuclis de Torrebaró i Ciutat Meridiana, i la trentena de veïns que s'havien estat desallotjats preventivament han pogut dormir a casa seva. Els bombers esperen poder donar per controlat l'incendi. Durant les pròximes hores anem cap allà, Marc Esparza, amb l'assistència tècnica de Joan Melero.
4: Continuen les tasques d'extinció de l'incendi, que de moment ha cremat unes 45 hectàrees. El primer tinent d'alcalde, Albert Batllà, ha confirmat aquest matí que estava estabilitzat, però que encara quedaven alguns focus secundaris per controlar. 35 veïns havien estat desallotjats de les seves cases al barri de Torrebaró per la seva proximitat a les flames, però aquesta nit han pogut tornar a casa seva, com el Juan, que agraeix també molt la feina dels bombers.
5: Nos confinaron, luego por la noche ya a las 12 o así, ya nos dejaron, pero que estuviéramos alerta, que podían picar en la puerta y que saliéramos corriendo. Bolsa de medicamentos y a correr. Fue demasiado cara, pero esta gente, un 10 elevado. ¿Cómo se juega la vida por nosotros? Y poco invierten en ellos.
4: Els bombers que treballen en l'extinció d'aquest foc esperen tenir-lo controlat avui mateix.
1: I també els expliquem, ho hem sabut fa una estona, que els bombers treballen també avui en un incendi de vegetació forestal i agrícola a Sarral. L'avís s'ha donat al 112 pocs minuts després de 11:45 del matí. Ara mateix ja activades 11 dotacions terrestres, 5 d'aèries, 3 helicòpters i 2 avions de vigilància. Es prioritza el flanc dret pel vent perquè és el motor del foc que ja afecta una illa de massa forestal. El flanc esquerre estaria més controlat. Segons els bombers, la carretera C241D estaria tallada en tots dos sentits de la marxa. En pàgina econòmica, l'UGT ha presentat un informe que assenyala que els ingressos dels empresaris han augmentat un 17%, mentre que el dels assalariats ha pujat un 5,3% entre el 2021 i el 2025. Aquesta diferència entre rendes es produeix quan les empreses catalanes obtenen beneficis rècords i des del sindicat demanen que sigui un millor repartiment d'aquesta riquesa. Ho explica Òscar Rius, secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
1: Són només alguns dels temes pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 26 d'agost a Catalunya. La resta els ampliarem quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Abans la informació de serveis. I ens acostem primer a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar de 8 quilòmetres a la P7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. En sentit en Tarragona, després de la retirada de 2 camions, encara queda la retenció i, per tant, us demanem que circuleu amb cautela. Pel que fa a la A2, una Varia Cervera i una altra a Brera, que obliguen a tallar un carril, també enteixen la circulació i, per tant, demanar-vos precaució. Bona tarda.
1: Gràcies. I continuem pendents també de l'evolució dels termòmetres i dels xàfecs. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
8: Avui a Catalunya les temperatures màximes en descens a Barcelona i Tarragona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols en general. Avui el vent de component sud fluix en general amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent.
1: Gràcies, és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: música para violín y piano en Radio Clásica.
1: 180 grados, estás en Radio 3.
2: Vamos a comentarlo aquí en Radio 5 con la...
3: ¿Ya tienes RN Audio en la tele?
4: La pensante.
5: Hablando emociones. Diario de educación emocional.
3: Ponte RN Audio en tu tele.
2: He tenido miedo de morir.
6: ¿Cómo es vivir y morir en Gaza?
3: Descarga la aplicación de RN Audio en tu televisión conectada.
1: Y tu realismo mágico.
3: Y disfruta de la radio en directo y de la oferta más completa de podcast.
6: Así somos, así somos.
7: Hay de todo, ¿vale?
3: RN Audio en tu tele.
1: Son las 2, la 1 en Canarias.
8: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguida nos ocupamos de todo lo relativo a Ceuta, pero lo primero son dos últimas horas. Acabamos de saber que una explosión en Navarra durante el chupinazo de las fiestas de Noain deja varios heridos. Buscamos más información. ¿Qué ha pasado, Pachi Tiberio? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Lo que ha sucedido es que en ese momento del inicio de las fiestas de la localidad navarra de Noain, uno de los cohetes pues ha colisionado con los demás y los ha prendido. Estos cohetes no se han podido controlar y han ocasionado pues varias personas heridas, algunas de ellas trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. En principio, Miquel Navarro, alcalde de la localidad, señala que no ha tenido mayores consecuencias.
10: El primero ha ido con normalidad y ya es los siguientes cuando se han descontrolado y bueno, pues nos ha ocasionado ese susto en el balcón, que afortunadamente, bueno, pues no ha habido nada grave.
9: Este accidente de inicio de fiestas de esta localidad navarra no va a condicionar el desarrollo de las mismas, según se ha señalado desde el propio ayuntamiento.
1: Gracias. Y otra última hora nos sitúa en Zaragoza. Están cortadas las autopistas A2 y AP2 en ambos sentidos por un incendio en la zona. Buscamos más datos. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Muy atentos al incendio que se ha declarado este mediodía a las 12:20 en el término municipal de Villafranca de Ebro, aquí en Zaragoza. Por el momento conocemos que se han cortado dos carreteras importantes, la AP2 en los dos sentidos y la AR1 en sentido Barcelona en su kilómetro 30 por presencia de humo. En este punto se ha producido el fuego, el tráfico está siendo desviado por la N2 y se están registrando varios kilómetros de retenciones. En la zona trabajan ahora mismo 4 medios aéreos, 2 brigadas helitransportadas y otras 2 terrestres del gobierno de Aragón, además de 2 autobombas y 5 agentes de protección para la naturaleza. Seguiremos muy pendientes de su evolución.
1: Se lo ampliaremos a partir de y media. Estamos ya con todo lo relacionado con Ceuta. El próximo jueves 3 de septiembre Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. Ha sido el propio presidente quien ha pedido acudir a la Cámara Baja y lo hace después de que Moncloa haya asumido el mando de la crisis y tras el choque entre Defensa e Interior sobre si hubo o no informes previos del CNI que alertarán de que se iba a producir una entrada masiva. El PP critica el desbarajuste de versiones. Alberto Núñez Feijóo reclama la convocatoria inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales. Congreso, Leticia Arenas, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Congreso está hoy volviendo al trabajo con la mirada puesta en Ceuta. Hoy se despertaba con la solicitud de comparecencia de Pedro Sánchez a petición propia, algo que lleva pidiéndole la oposición desde el primer momento. Moncloa barajó en un primer momento el 9 de septiembre, el primer pleno previsto del año, pero finalmente la presión de los socios hizo que adelantara la fecha hasta el próximo jueves, día 3. Barbero, Sumar, Belarra, Podemos, Ibáñez, Compromís.
13: Y la fecha, cuanto antes mejor. Estábamos de acuerdo con el 9, estamos de acuerdo con el día 3, por supuesto.
14: Todo el mundo en España ha visto que era necesario que el presidente del gobierno interrumpiera sus vacaciones para hacer frente a esta crisis.
15: Creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados.
12: Comparecerá el presidente después de que hasta 9 ministros hagan lo propio. El PP insiste en que llegan tarde y cree además Esther Muñoz que desde la asunción del mando único hace solo unas horas la situación ha ido a peor.
16: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando único.
12: El gobierno trata de minimizar esas diferencias entre ministros, pero en Moncloa refrendan la posición de Marlaska. Decía Ángel Víctor Torres en Televisión Española que no se tuvo información previa.
17: Tener nosotros avisos de que iban a entrar decenas de miles de personas, las actuaciones hubieran sido otras. Por tanto, eso no se produjo.
12: Solo añadía Torres que se había detectado un aumento de las llegadas a nado hasta Ceuta.
1: Como decimos, esa primera decisión del mando único no ha sentado bien a las autoridades ceutíes. El gobierno va a habilitar otras 2.000 plazas de acogida en 5 polideportivos de la ciudad. Juan Jesús Vivas se niega en Redondo.
18: Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar.
1: Tampoco lo aceptan los vecinos, la crispación va en aumento y hoy los propios trabajadores de la ciudad autónoma han anunciado que guardarán cada día un minuto de silencio para denunciar la situación. En el de hoy, frente a la Asamblea, ha estado Esqui Macías. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Ahí ha estado el presidente Ceutí, ha mantenido una reunión con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre, en el interior del ayuntamiento. A las 12 del mediodía, en el inicio de esa movilización, impulsada por parte de trabajadores municipales, han salido a la puerta ambos dirigentes siendo recibidos entre aplausos. La de hoy no es la única concentración que se va a llevar a cabo en este punto y a esta misma hora. Esto es algo que se va a repetir hasta que, dicen estos empleados públicos, se solucione la situación en la que se encuentran.
18: Como un poco caótica, la verdad. Caótica, de tristeza.
19: Intranquilos, inseguros, cansados, pero esperanzados en que esto termine.
7: La tensión va en aumento entre los ciudadanos. Por algunos canales de WhatsApp ya circulan mensajes de una nueva manifestación similar a la de ayer, pero en este caso dirigida a la playa del Tamporlín esta tarde.
1: El foco en Ceuta, pero no perdemos de vista otros puntos de llegada a la península. El presidente de Murcia ha convocado mañana de urgencia el Consejo de Gobierno después de que a primera hora otra lancha rápida haya desembarcado a medio centenar de migrantes en una cala de Cartagena. Es la tercera vez que ocurre en apenas una semana. Dani Jiménez, buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes. 50 personas han desembarcado en una lancha neumática esta mañana en la cala de Entoles, dentro del Parque Regional de Calblanque, en Cartagena. Delegación del Gobierno asegura que la barca había sido detectada por el SIVE, el Sistema de Vigilancia Exterior, lo que ha permitido interceptar a todos sus ocupantes una vez han tocado tierra. Mientras, el Ejecutivo Autonómico sigue pidiendo más medios para vigilar las costas de la región. Mañana el Consejo de Gobierno se reunirá de forma extraordinaria en Cartagena para analizar la situación. El presidente Fernando López Miras también tiene previsto reunirse en las próximas horas con representantes de asociaciones y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que reconocen que les faltan medios para luchar contra las mafias que trafican con personas.
1: Este miércoles nos deja más noticias. Luis Ortín, buenas tardes.
21: Buenas tardes. En Cullera, en Valencia, la policía investiga la muerte de un matrimonio irlandés en el chalet en el que habían alquilado. Los cuerpos los han encontrado sus dos hijos menores de edad. Buscamos más datos. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Fueron los hijos quienes dieron la voz de alarma tras encontrarlos en la vivienda que, según apuntan algunas fuentes, estaba alquilada en la zona residencial Caplán de Cullera. Ambos fueron atendidos en un primer momento por el ayuntamiento de esta localidad costera, pero ya están con varios familiares quienes han viajado desde su país para acompañarles. La jueza de Guardia de Sueca, en Valencia, de la plaza número 5, practicó ayer los levantamientos de los cadáveres. El caso se encuentra bajo investigación y no se ha decretado el secreto de las actuaciones, según apuntan fuentes judiciales.
21: Y en Cataluña han fallecido las dos mujeres, madre e hija, que resultaron heridas en el temporal en Roda de Berá, Tarragona, el pasado fin de semana. Se han decretado dos días de luto. Pilar Rivas.
23: La madre y la hija, que resultaron heridas por la caída de un muro, han muerto este martes por la noche en el Hospital Joan 23 de Tarragona. Y a las 7 de esta tarde se hará un minuto de silencio en la plaza del consistorio. Peri Virgili, alcalde del municipio, en declaraciones a esta emisora.
24: Se ha confirmado pocas horas después de que parecía que la madre e hija había fallecido, así por lo menos me lo comunicó verbalmente a mí el abuelo. Hoy, esta mañana, se ha confirmado la noticia.
23: El presidente Illa ha expresado en un tuit su sentido pésame a la familia y amistades de la madre y la hija y da todo su apoyo en estos momentos tan dolorosos. Madre e hija dormían con el abuelo dentro de una de las paradas del mercadillo del puerto deportivo de Roda. La fuerza del agua tumbó el muro que separaba la calle de una finca privada y se les cayó encima. El abuelo resultó herido menos grave.
21: Del exterior, en Pakistán, al menos 14 bebés recién nacidos han muerto en el incendio de un hospital en la capital, en Islamabad. Aurora Moreno, buenas tardes.
25: Buenas tardes. 14 bebés que se encontraban en la planta de neonatos del Instituto de Ciencias Médicas en Islamabad, la mayoría en incubadoras. Las autoridades apuntan a una explosión de un compresor de aire acondicionado que desató un incendio que se propagó rápidamente por todo el pabellón. Había 15 bebés, solo uno pudo ser rescatado por el personal médico que se encontraba allí. Familiares, testigos y los propios equipos de rescate denuncian fallos de seguridad gravísimos en el hospital, sin salidas de emergencia abiertas, sin puntos de suministro de agua para los bomberos ni acoplamientos para las mangueras.
21: De los mercados, vuelve a bajar el precio del petróleo y las bolsas europeas suben. Cristina Ganuza, buenas tardes.
26: Buenas tardes. El IBEX 35 amplía las ganancias, sube un 0,5% y supera los 20.150 puntos. Las acereras e IAG tiran del selectivo, mientras las que más pierden son Ferrovial y Repsol. Las lastrada por la caída del crudo. Las informaciones que apuntan a un posible acuerdo entre Irán y Omán para reabrir temporalmente el estrecho de Hormuz hacen que el precio del barril de Brent baje hasta los $86. El resto de plazas europeas registran subidas de entre 1 y 6 décimas porcentuales y los futuros de Wall Street avanzan una apertura con signo mixto a la espera de conocer varios datos sobre la economía estadounidense y los resultados del fabricante de semiconductores Nvidia.
1: Y en los deportes, Real Madrid y Real Sociedad recuperan hoy su partido aplazado de la primera jornada de Liga. Daniel Ampuero, buenas tardes.
0: Se enfrentarán en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Para mañana, Barcelona Athletic Club, también partido aplazado de la primera jornada. Del resto de la actualidad, hoy el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, se ha ausentado del entrenamiento con sus compañeros. El club ha explicado que está indispuesto. Fase previa de la Liga de Campeonas para Real Madrid y Real Sociedad, duelo a doble partido. Hoy la ida, Ajax de Ámsterdam, Real Madrid y Chelsea Real Sociedad para acompañar al Barça en la fase de la Liga. Y Vuelta Ciclista a España, hoy etapa con previsible final al sprint, donde el pelotón cambia el paño tras la estocada de Pogacar ayer en la general.
1: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora la información más cercana a la de su comunidad.
2: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Roda de Barà, el Tarragonès, ha decretat 2 dies de dol oficial i un minut de silenci aquesta tarda en record de la mare i la filla que han mort per la caiguda d'un mur durant els aiguats del cap de setmana. Les dues dones es trobaven ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després que el mur caigués a sobre seu per la força de l'aigua. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, en declaracions a aquesta emissora.
4: Mostrar el condol a la família, tot el nostre suport. Com ja li vaig dir amb l'avi, tot el que necessités estigués a les nostres mans, doncs li oferiríem.
3: El govern assegura que es donaran totes les explicacions pertinents pel que fa a la gestió de l'emergència i el sistema d'enviament d'alertes és alert. De seguida ho ampliarem. Abans repassem la informació de serveis. Ens acostem primer a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Poques incidències en aquests moments. Tot just s'està reduint la retenció a la P7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a 3 quilòmetres en sentit Tarragona després de la retirada de dos camions que es van accidentar ahir a la tarda. I ara mateix una mica lentitud per l'avaria d'un vehicle a la C33 a Montcada en sentit Barcelona amb un carril tallat, però no hi ha retencions importants. Això és tot. Molt bona tarda.
3: Gràcies. I la previsió del temps des de l'AEMET, Jordi Oriós.
6: Avui a Catalunya les temperatures màximes en descens a Barcelona i Tarragona i amb canvis lleugers a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Girona, 33 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols en general. Avui el vent de component sud fluix en general amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu perquè seran probables ratxes molt fortes de vent.
2: Adisio Migdia. Mireia Moreno.
3: La mare i la filla que van resultar ferides per la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà durant la tempesta de dissabte han mort aquest dimarts a la nit a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol avui i demà i a les 7 d'aquesta tarda es farà un minut de silenci a la plaça del Consistori des de Tarragona, Pilar Ribas.
8: La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts a la tarda quan l'Ajuntament de Roda de Barà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital i les va donar per mortes. Finalment, aquest dimecres, s'ha confirmat la tràgica notícia. Pere Virgili, alcalde del municipi, en declaracions a aquesta emissora.
4: S'ha confirmat unes hores després el que ahir, tot i que per mi era una confirmació més que oficial, perquè era la de l'avi, la veu de l'avi, que em va dir a mi que estaven fallecides. Doncs, evidentment, mostrar el condol a la família, tot el nostre suport, com ja li vaig dir amb l'avi, tot el que necessités estigués a les nostres mans.
8: En un tuit a la xarxa X, el president Illa també ha expressat el seu sentit condol a la família i amistats de la mare i la filla i dona tot el seu suport en aquests moments tan dolorosos, ha apuntat. Mare i filla dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del port esportiu de Roda. La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i els hi va caure a sobre. L'avi va resultar ferit menys greu.
3: Gràcies, Pilar. Doncs la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es donaran les explicacions necessàries sobre la gestió dels aiguats després que Junts i Comuns hagin demanat, recordem, que comparegui per explicar per què no es va enviar un SOS alerta a la població del Tarragonès, Baix Penedès i Baix Camp durant els aiguats de dissabte passat.
9: I en relació al que em comentava de compareixer i donar explicacions, doncs totes les que calguin, com sempre fem.
3: I demana que no es faci servir el sistema d'alertes és alert com a arma política. I avui també continuem pendents de l'evolució de l'incendi de Collserola, que ja està estabilitzat després de cremar prop de 45 hectàrees de terreny forestal. Avui s'ha enviat un SLR per desconfinar la població de Torre Baró i Ciutat Meridiana, i la trentena de veïns desallotjats han pogut dormir a casa seva. Fins al moment, el sistema d'emergències mèdiques atès en estat lleu a un total de 7 persones relacionat amb aquest foc, que els bombers esperen poder donar per controlat durant les pròximes hores. Seguint-ho tot plegat, i és la Marga Esparza amb l'assistència tècnica de Joan Melero. Quina és la situació a aquesta hora, Marga?
10: De moment l'incendi està estabilitzat, però encara no està controlat perquè queden alguns focus secundaris. Però són optimistes, com explica el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
11: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
10: L'incendi va començar ahir a 3:45 de la tarda i les flames eren molt a prop dels barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró, on els veïns van ser confinats i 35 persones van ser desallotjades de les seves cases a Torre Baró, com el Juan.
13: Nos confinaron, luego por la noche ya a las 12 o así ya nos dejaron, pero que estuviéramos alerta, que podían picar en la puerta y que saliéramos corriendo. Bolsa de medicamentos y a correr. Fue demasiado cara, pero esta gente, un 10 elevado. ¿Cómo se juega la vida por nosotros? Y poco invierten en ellos.
10: Els bombers esperen tenir avui mateix controlat aquest incendi.
3: És 3:15 de la tarda. L'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Drets Socials han acordat la construcció de 4 noves residències per gent gran a Barcelona. Explica'ns Laura Hurtado.
14: Els projectes es troben a les casernes de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de Glòries. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
15: El temps d'espera, no només a la ciutat de Barcelona, al conjunt de l'àrea metropolitana és molt superior al d'altres territoris. No? Si ens anem a la zona de l'Alta Ribagorça, doncs podem trobar probablement capacitat de poder entrar a una residència en qüestió d'un mes, de dos mesos. Al conjunt de l'àrea metropolitana estem parlant d'anys. No? De la mitjana entre 2 i 3 anys.
14: La Generalitat transferirà els fons del consistori perquè s'encarregui de l'execució de l'obra. L'objectiu és que estiguin acabades davant del 2031. Més del 21% de la població a Barcelona és major de 65 anys.
3: Parlem d'habitatge, nou rècord d'hipoteques demanades per comprar-se un pis. Catalunya ha superat les 8.000 hipoteques en un mes de juny per primer cop des del 2010, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. No només ha augmentat el número d'hipoteques a Catalunya, sinó també l'import mitjà dels préstecs, que s'han filat fins als prop de 195.000 euros. Barcelona concentra el gruix de les operacions amb gairebé 6.000 hipoteques, un 16% més que fa un any. Ara bé, Lleida lidera el creixement amb un 32% més fins a les 360 operacions. A Tarragona, les hipoteques també han augmentat. Girona és l'única demarcació catalana on han disminuït. Catalunya se situa entre les comunitats amb majors increments de tot Espanya, on es van constituir 45.900 hipoteques al juny. És un 11% més respecte a fa un any. I en clau econòmica els expliquem que el darrer informe de la UGT denuncia que el creixement dels beneficis empresarials dels últims anys no s'ha traduït en una millora dels salaris i els treballadors han perdut poder adquisitiu. Toni Conde.
16: UGT vol fer un toc d'atenció amb aquest informe presentat avui perquè les empreses revisin la distribució dels beneficis empresarials. Segons les dades, els ingressos reals dels empresaris han augmentat un 17% davant del 5,3% dels assalariats entre 2021 i 2025. I el negoci de les empreses ha crescut un 50%, mentre que la massa salarial ha pujat 10 punts per sota. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT.
27: La nostra economia cada vegada doncs, és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris o dels fons d'inversió que manen moltes vegades en aquestes empreses.
16: Segons UGT, la meitat dels 10.000 milions de beneficis de les empreses catalanes de l'IBEX 35 equivaldrien a una paga extra de 1.300 euros a cadascun dels 3,8 milions de treballadors catalans.
3: Canviant de qüestió, el sindicat majoritari del sector educatiu, USTEC, recorda al govern que el conflicte al sector no està resolt. Resposta després que ahir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, demanés paciència i assegurés que s'ha treballat intensament perquè el curs escolar comenci amb la màxima normalitat possible, malgrat la convocatòria de vaga pel proper 8 de setembre, dient que oficialment arrenca el curs. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
7: El que no poden fer és demanar-nos paciència, tenint en compte que tenim una convocatòria de vaga en peu, ni poden donar per tancada la negociació perquè la crisi educativa segueix vigent i perquè els passos acordats no solucionen totes les necessitats que tenim a sobre la taula.
3: Usted lamenta que des de la darrera reunió amb la consellera, el mes de juliol, el departament no els ha tornat a convocar. I encara de l'àmbit educatiu, ens situem a Girona, on més de 200 alumnes han hagut de ser reubicats després que dos centres que separaven els estudiants per sexe hagin passat a ser privats. L'alcalde critica que els recursos que fins ara es destinaven als concerts no serveixin, diu, per reforçar els centres públics que acolliran aquests estudiants. Girona, Gemma Esteve.
12: Les Alzines i el Bell-lloc, dos centres que separen els alumnes per sexe, s'han convertit en escoles privades, una situació que ha obligat els centres de la xarxa pública a reabsorbir més de 200 estudiants. De cara al nou curs, s'han hagut de crear 10 grups nous als instituts i 4 més a les escoles. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, defensa que els centres que segreguen per sexe no rebin finançament públic, però considera un error que la Generalitat no reinverteixi els diners destinats a aquests concerts en els centres públics que han d'assumir aquests alumnes.
17: Però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat. Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia.
12: Salelles alerta que augmentar el nombre de places sense incrementar també els recursos carrega encara més els centres públics i reclama a la Generalitat més professorat, sobretot professionals especialitzats, tenint en compte que entre els alumnes reubicats també n'hi ha necessitats educatives especials i en situació de vulnerabilitat.
2: Edició migdia.
3: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. La justícia anul·la sancions de més de 500.000 euros a Cabify i d'altres BTCs perquè la Generalitat va tramitar els seus expedients fora de termini. Inspecció de Treball les acusava de subcontractar personal de forma irregular. Explica'ns Núria Alcalà.
18: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès els recursos de Cabify i tres empreses de mobilitat que li proveien conductors i les lliura així de pagar multes de més de 500.000 d'euros. La sentència, avançada pel periòdico i confirmada per Ràdio 4, deixa sense efecte 6 actes de sanció d'inspecció de treball per cessió il·legal de treballadors, uns fets que es remuntarien a l'any 2020, quan Inspecció de Treball va detectar que Cabify comptava amb una xarxa d'empreses de les quals aprofitava les seves flotes de vehicles i conductors per transferir-los clients i garantir la seva operativa. La Generalitat va determinar que les companyies van cometre una falta molt greu, però ara el TSJ conclou que es va superar per 17 dies el termini legal de 9 mesos que tenia Inspecció de Treball per remetre les actes de sanció a les companyies. Fons del Departament d'Empresa i Treball han confirmat a Ràdio 4 que la Generalitat està analitzant la resolució.
3: Gràcies, Núria. I els expliquem també que el govern ha presentat avui el Bessó Digital. Es tracta de la nova eina tecnològica en fase de desenvolupament per millorar la gestió del trànsit pel que fa als accessos de Barcelona. Sergi Bassoles.
19: Sí, l'executiu català tira de noves tecnologies i d'intel·ligència artificial en el que anomena Bessó Digital, una rèplica virtual de la xarxa viària catalana per monitoritzar l'estat de la via en cada moment. Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: És una representació virtual de la xarxa d'accés a l'entorn metropolità de Barcelona que permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar.
19: Un canvi radical pel que fa a la gestió del trànsit i els 800.000 vehicles que diàriament entren a la ciutat comtal. Un projecte que estarà plenament implementat el 2029 i que en una primera fase, ha explicat la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, inclourà 326 quilòmetres en les principals vies d'accés a Barcelona.
20: En aquesta primera fase, 326 quilòmetres de la xarxa que dona accés a la ciutat de Barcelona, inclou Ronda de Dalt i s'ampliarà també la C31 i C32.
19: Una representació virtual de les principals carreteres catalanes que integren dades a temps reals, models de simulació, intel·ligència artificial i informació facilitada pel propi vehicle, permetrà, segons el govern, millorar la gestió del trànsit i la presa de decisions.
3: I a mesura que la Generalitat dona llum verda a la construcció de plantes de biogàs per tractar milers de tones de purins i d'altres residus a la demarcació de Lleida, creix cada cop més l'oposició de veïns i organitzacions agràries i ecologistes. La darrera planta que ha rebut l'autorització és la de Montagut, Alcarràs, el Segrià. Els veïns de l'Horta de Lleida i també l'Ajuntament hi havien presentat al·legacions en contra. Pepa Santgenís.
22: La planta de biogàs de Montagut entre Alcarràs i l'Horta de Lleida, que ha rebut ara l'autorització de la Generalitat, rebrà 140.000 tones de purins i altres residus orgànics a l'any per produir biometà. Està promoguda per una empresa empresa del grup Vall Companys. Tant l'Associació de Veïns de l'Horta de Lleida com l'Ajuntament de la capital del Segrià hi havien presentat al·legacions per l'impacte ambiental. Ara estan decebuts. Francesc Montardit és el president de l'Horta de Lleida.
0: Una mica decebuts. Una de les coses que ens fa por és el tema del transport dels vehicles pesats, que, clar, tot passa per l'Horta de Lleida.
22: A la sentiu de Sió, a la Noguera, els veïns i diferents entitats, agrupats tots a la plataforma Pobles Vius, fa 3 anys que lluiten per evitar la construcció d'una planta de biometà d'un grup danès que encara no ha obtingut tots els permisos. Seria una de les més grans del sud d'Europa. La plataforma alega que aquesta planta és del tot desmesurada i ara demanar la convocatòria d'una consulta entre els veïns, com explica un dels portaveus d'aquesta plataforma.
1: No és vinculant, però sí que obliga l'Ajuntament a posicionar-se. Fa 3 anys que estem lluitant. Una infraestructura que el que preveu és moure 31.000 camions de residus cap al nostre poble.
22: A la demarcació de Lleida hi ha 14 projectes de plantes d'aquestes característiques.
3: Moment ara per fer un repàs de l'actualitat esportiva. Josep Capel, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Esports.
5: Rodri serà demà la novetat en el partit pendent de la primera jornada Barça-Atlètic de Bilbao al Camp Nou. Hansi Flick ha avançat avui que el madrileny tindrà minuts. També ha confirmat la tornada de Balde a la convocatòria, del que espera que progressi i doni el 100%. I s'ha mostrat satisfet amb el mercat blaugrana a l'espera de la decisió del club sobre el nou i evidentment, sobre la situació de Julián Álvarez.
21: The president yesterday gave a clear statement and Deco and I...
5: Deia que el president ahir va fer un comunicat clar i Deco i ell estan absolutament d'acord amb això. Per ell és així, no vol parlar de Julián, només de la situació del club, que hi ha grans traspassos aquesta temporada al mercat i que l'objectiu clar és, al final, pensar en el futur i no només en el present. Al respecte, hi haurà declaracions també del president Laporta als mitjans del club. Més de mercat, a l'Espanyol, Brian Zaragoza serà perico. Jaume Arrielo, bona tarda.
23: Què tal? Bona tarda. Hem pogut confirmar que el club blanquiblau i el Bayern han arribat a un acord total. S'espera que el futbolista aterri a Barcelona a última hora del dia. Demà passarà el reconeixement mèdic i per la tarda tindrem l'oficialitat. D'aquesta manera, Brian Zaragoza es convertirà en la 6ª incorporació de l'Espanyol.
5: Gràcies, Jaume. També els equips catalans de segona van tancant les plantilles. El Sabadell ha presentat avui els fitxatges Nicolau Obloski i Nicolás Joaquini. I al Girona es confirmen 2 sortides més, Josep Guardiola.
24: La més destacada, la sortida imminent d'Arnau Martínez, entès absolut entre el Girona i el València, també entre el conjunt Che i el jugador. En les pròximes hores es farà oficial i Arnau tancarà una etapa a Montilivi de pràcticament 6 temporades. També marxa Gigankov, que ja és a Amsterdam, acabant de lligar el seu fitxatge per l'Ajax.
5: Gràcies, Josep. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot sudanesa Adut Bulgak per una temporada i en la secció de futbol sala del Barça avui han presentat 2 de les últimes incorporacions, les de Igor Rivero de Sousa i la de el francès Mujudin.
3: Gràcies, Josep.
5: Fins ara.
3: Darrers minuts per la cultura. El municipi de Cubelles es prepara per la seva gran cita cultural de l'estiu, el Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir, que a partir de demà reunirà autors i autores, taules rodones, projeccions i diverses activitats. 4 dies dedicats al crim i a la narrativa negra, que aquest any té com a protagonista el cinema negre clàssic. Marta Orquín.
25: Els vincles entre la literatura criminal i el cinema ens ha deixat grans clàssics com Retorno al Passado, Perversidad, La Jungla de Asfalto o El Tercer Hombre. Taules rodones titulades com aquestes pel·lícules mítiques analitzaran el diàleg entre la novel·la negra i l'audiovisual, molt prolífic durant l'època en què grans escriptors del gènere van treballar com a guionistes de Hollywood. I és que el cinema clàssic impregna tota la programació del Cubelles Noir, del que Xavier Borrell n'és el comissari.
26: Estem parlant de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, dels guions que feien ells, de Ciudadano Kane, una pel·lícula que va estar prohibida, de que no la volien deixar estrenar. Quan no existia la intel·ligència artificial, les meravelles que feien aquesta gent per fer les pel·lícules que feien. I els diàlegs. Els diàlegs són molt punyents, molt directes, molt potents.
25: El Cubelles Noir arrencarà demà la seva 11a edició amb la projecció del curtmetratge El Método M.O. de l'escriptora i directora Rocío Juárez. També es farà un passi d'un capítol de la sèrie Los Intocables i del primer episodi de Ciudad de Sombras, sèrie inspirada en les novel·les d'Aro Sainz de la Maza, a més d'una representació teatral de Casablanca. La llista de convidats també inclou Rafa Melero, Luis García Jambrina, Marta Martín Girón, Paco Gómez Escribano, Arantxa Tuixell o Eugenio Fuentes, pare del detectiu Ricardo Cupido, que rebrà el Premi d'Honor a la trajectòria història per la seva contribució al gènere negre.
4: Una trajectòria una mica en paral·lel a lo que ves en la novel·la negra espanyola. Ell no escriu thrillers, escriu novel·la negra encara, tot i que ja queden pocs escriptors.
25: El festival premiarà també les millors novel·les negres de l'any escrites per dones en català i en castellà.
6: I avui marxem amb la música de Buhos.

Trufa parada aquest vespre a Vilassar de Dalt en el marc de la seva gira especial per celebrar 20 anys sobre els escenaris. El concert serà gratuït a partir de les 11 de la nit al Parc de Can Rafart.